0: Nosaltres considerem que els espanyols són immigrants a Catalunya, eh?
1: I els espanyols fora.
2: Corbella.
3: In Breakfast Bowl, this is Super Bowl.